L'ha saltat. Manso. Jo ja, molt que puc pensar amb aquesta dient, no l'ha pensat tu, l'ha pensat tu, s'ha tornat.